0: A les dues seleccions, 1.600 agents de seguretat vigilaran la zona dins i fora del camp i s'han prohibit banderes que facin al·lusió a les Malvines. Els anglesos es trobaran davant un equip dirigit per un Leo Messi que està fent un mundial extraordinari. Thomas Tuchel, seleccionador anglès.
1: És increïble el seu torneig, com sosté l'equip. És absolutament increïble. No hi ha paraules i, per descomptat, no de mi. Qui sóc jo per parlar-ne? Simplement no queden paraules per definir aquest nivell, la responsabilitat, la qualitat que demostra, també en aquest Mundial. És el líder, el jugador clau en qualsevol equip en el que jugui i també, esclar, per l'Argentina.
0: El partit Argentina-Anglaterra comença a les 9 del vespre i es juga a Atlanta. Doncs bé, de ressaca del Mundial, el Barça podria perdre Frenkie de Jong durant mitja temporada. El neerlandès té una lesió al genoll dret que es va fer durant el Mundial i va jugar infiltrat els dos últims partits amb els Països Baixos. Les proves mèdiques que va passar de Jong ahir diuen que haurà d'estar de baixa entre 4 i 6 mesos. Avui li han de fer noves proves per determinar l'abast exacte de la lesió. Pel que fa a Marc Casado, deixa oberta una porta a marxar del Barça si s'escau. Són de declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio.
2: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
0: Mentrestant, l'Espanyol marxa aquesta tarda cap a Navata, al Empordà, on